0: Estamos a las 7:20, las 6:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Val d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bon dia, és divendres 17 de juliol. La calor continua sense donar treva a la Vall d'Albaida. La jornada d'ahir dijous va deixar màximes elevades a bona part de la comarca, amb registres que es van situar entre els 35 i els 38 graus

0: Dissabte, les temperatures continuen pujant de manera progressiva amb valors molt elevats durant la primera meitat de la setmana que ve, especialment a l'interior de la província de València. Davant d'esta situació, es recomana evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència, encara que no es tinga set, reduir l'activitat física a l'aire lliure i extremar les precaucions amb les persones majors, els xiquets i els col·lectius més vulnerables. Una calor intensa que, de moment, continuarà marcant l'actualitat meteorològica a la Vall d'Albaida. Qui millor ens ho pot dir per a les properes hores, per a aquesta jornada i el cap de setmana és el nostre meteoròleg. Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Cap de setmana calorós a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I hem d'afegir que la sensació de calor serà major degut a l'aixafor, degut a la basca, que anem a tindre prou. Este divendres serà una altra jornada molt calorosa. Seguim amb avisos per altes temperatures. Es quedaran a prop dels 40 graus. Vents moderats de gregal. Nuvolositat d'evolució diurna. No descartem algun cunat tempestuós. Hem de dir que tant dissabte com diumenge baixen les temperatures lleugerament. Els vents marítims s'incrementaran a l'aixafor. I la nuvolositat. No descartem pluja feble durant el cap de setmana. Serà acompanyada de fang perquè els cels vindran marcats per prou de calitja.
0: Doncs ja sabeu, si no netegeu els cotxes, per el que puga passar. A Ontinyent ara mateix tenim 26 graus al barri de Sant Josep. La temperatura a la Vall d'Albaida es troba entre els 13 i els 31 graus. Hem tornat a aquesta temperatura més normal de la Rambla de Mariola de 13 graus. Dos exemples, 20 a Guadasséquies, 31 a Otos i Carrícola. L'Ajuntament d'Ontinyent ha ampliat enguany les escoletes d'estiu municipals fins a les 446 places, aconseguint cobrir per primera vegada el 100% de la demanda i atenent totes les famílies en el centre que havien triat com a primera opció. L'alcalde Jorge Rodríguez ha destacat que esta ampliació respon a la voluntat de facilitar la conciliació familiar durant l'estiu i al mateix temps generar ocupació juvenil, ja que també s'ha incrementat la plantilla fins a 47 monitores i 5 coordinadores. Per la seva part, la regidora Paula Soler explicava que gràcies als 78.000 euros del pla corresponsables i als 32.000 euros aportats per l'Ajuntament s'ha pogut ampliar el servei perquè cap família es quedarà sense plaça. Les escoles d'estiu es desenvolupen fins al 31 de juliol als col·legis Martínez Valls, Lluís Vives i Bonavista, així com al poliesportiu municipal per als adolescents d'entre 12 i 16 anys, consolidant l'edició amb més places des de que es presta este servei municipal. La Diputació de València aposta pel turisme sostenible vinculat a l'aigua. L'àrea de turisme ha presentat un nou catàleg amb 69 experiències turístiques repartides per tota la província amb l'objectiu de promocionar un model de turisme més respectuós amb la natura i el patrimoni. Segons el diputat de turisme, Pedro Cuesta, es tracta de propostes pensades per atraure visitants que busquen connectar amb la natura i la cultura local, especialment durant els mesos d'estiu. El projecte s'ha desenvolupat en col·laboració amb 30 empreses locals i inclou diverses experiències a la Vall d'Albaida. Entre elles destaquen les rutes pel Pou Clar d'Ontinyent, el riu Clariano i la ruta dels llavadors, itineraris que conviden a descobrir fonts, naixements d'aigua i antics llavadors, combinant patrimoni, paisatge i tradició. El nou catàleg, disponible tant en format físic com digital, pretén convertir els recursos hídrics de la província en un dels principals atractius turístics, fomentant un turisme de qualitat i sostenible. Fem una breu pausa i a la tornada parlem d'Alfarrasí. Són les 7 i 25 minuts.
2: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
3: Del 9 al 25 de julio descubre los descuentos especiales en toda la gama SUV de Kia. Una gama SUV llena de novedades. Nuevo Stonic, nuevo Niro y, como no, el nuevo Kia Seltos. Llévate tu nuevo coche desde 99 € al mes. Consulta condiciones en Ulsa.

0: de setmana serà acompanyada de fang perquè els cels vindran marcats per prou de calitja.
1: Gràcies, Lluís. T'escoltem en els propers espais informatius de Ràdio Ontinyent. Ara mateix a Ontinyent tenim 26 graus i mig. A la Vall d'Albaida la temperatura està entre els 17 i 32 graus. Dos exemples, 23 a Benigànim, 29 a Agullent. L'Ajuntament d'Ontinyent ha ampliat enguany les escoletes d'estiu municipals fins a les 446 places, aconseguint cobrir per primera vegada el 100% de la demanda i atenent totes les famílies en el centre que havien triat com a primera opció. L'alcalde, Jorge Rodríguez, ha destacat que aquesta ampliació respon a la voluntat de facilitar la conciliació familiar durant l'estiu i al mateix temps generar ocupació juvenil, ja que també s'ha incrementat la plantilla fins a 47 monitores i 5 coordinadores. Per la seva part, la regidora Paula Soler explicava que gràcies als 78.000 euros del pla corresponsables i als 32.000 euros aportats per l'Ajuntament s'ha pogut ampliar el servei perquè cap família es quedara sense plaça. Les escoles d'estiu es desenvolupen fins al 31 de juliol als col·legis Martínez Valls, Lluís Vives i Bonavista, així com al poliesportiu municipal per als adolescents d'entre 12 i 16 anys, consolidant l'edició amb més places des de que es presta este servei municipal. Fem una pausa i a la tornada parlem de comarca. Són les 8 i 23 minuts.
2: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
3: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
4: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario Cupra en Xàtiva, Alcoy, Gandía, Alzira y Ontinyent.
5: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a L'Oclar. Ja pots trobar el periòdic L'Oclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de L'Oclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb L'Oclar.
6: El Mundial de Futbol es viu a Ontinyent. Aquest diumenge vine a la plaça Major a donar suport a la selecció espanyola en la gran final. Gaudís del millor ambient, amb DJ i una pantalla gegant LED des de les 7 de la vesprada. Vine a gaudir de la festa d'una final històrica a la plaça Major. Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
7: Si eres de ya de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now.
8: Te esperamos en Miferauto, tu concesionario SEAT en Xàtiva, Alcoy, Gandía, Alzira y Ontinyent.
9: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
1: Comencem este recorregut per la comarca amb Alfarrasí, perquè l'Ajuntament d'esta localitat continua reforçant les polítiques de suport a les persones majors i als col·lectius més vulnerables amb un servei de taxi a demanda gratuït per a desplaçaments mèdics fora del municipi. Des de la seva posada en marxa a l'octubre de 2024, el consistori ha invertit prop de 9.400 euros en una iniciativa que ja ha permès realitzar 246 trasllats a hospitals i centres sanitaris d'on Tinyent, Xàtiva, Alzira o Alcoi. El servei funciona de manera senzilla. Una vegada acreditada la cita mèdica, l'Ajuntament gestiona un taxi que recull l'usuari al seu domicili, el porta al centre sanitari i el torna a casa després de la consulta sense cap cost. L'alcalde Ismael San Víctor destaca que l'objectiu és que cap persona deixi d'anar al metge per falta de transport.
10: Només un any hem realitzat més de 50 desplaçaments i en total ja són més de 250 des de l'inici d'aquest servici, perquè persones majors o amb pocs recursos puguin acudir a consultes mèdiques o proves que tinguin. És un servei útil, pròxim i que reflecteix el nostre compromís amb els veïns i veïnes d'Alfarrasí del nostre poble.
1: L'Ajuntament de Llutxent continua avançant en la modernització de la xarxa municipal d'aigua. El consistori ha rebut una subvenció de 24.811 euros de la Diputació de València per a executar noves actuacions destinades a millorar l'eficiència del servei. Les inversions permetran instal·lar nous comptadors i datalògers, uns

0: Bueno, pues nada, que hemos superado otra semana de este Hoy por Hoy, la segunda del Hoy por Hoy del verano. Que lo pasen ustedes muy bien, que disfruten del fin de semana, que el lunes a las 6 de la mañana estén ahí, y para ti, que el lunes saldrás de nuevo a la calle a pasear. ¿Con quién?
1: Conmigo.
0: Estoy generando expectativa.
2: Con los cascos y el Hoy por Hoy.
0: Es que no, hoy no lo voy a decir, pero le voy a contar una cosa. Entre Sergio y Pascual hay una apuesta que cuál va a ser el para ti del
3: A mí
0: cielo.
3: Es lo que me gusta del programa.
4: Yo no me quiero ir sin que me dejes un día para odiar esto.
0: Venga, día, ¿cuándo te va? ¿La semana que viene estás?
4: La semana que viene.
0: A ver, que los compañeros están enfadando. Que volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Venga, adiós.
5: Sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
6: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, edició de divendres 17 de juliol de 2026. Que gira d'inici, dius, una edició més, no té res d'especial. Bueno, anirem comprovant si té especial o té alguna cosa especial o no. El que sabem és que des d'ara i fins a les 2 del migdia anem a compartir amb tots vosaltres, si voleu, l'actualitat que i les coses que hem preparat per al programa d'avui. Sempre a l'inici de cada programa el que fem és escoltar a Lluís Francesc amb la previsió de l'horatge, excepte els divendres, perquè ja sabeu que arriba amb el diccionari meteorològic i avui no serà menys, així que després, en segona hora del programa, per a començar la segona hora, tindrem a Lluís Francesc així, amb la previsió per a este cap de setmana, que previsiblement no canviarà molt, vull dir, farà calor i farà calor, sí o sí, però que siga ell el que ho diga i el que ho confirme, i també vindrà amb el diccionari meteorològic. Però sí que tenim temperatures a hores d'ara. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia, Miguel.
6: Com estàs?
7: Bé, eh?
6: Sí?
7: De divendres.
6: La nit millor o després... No, després parlaré una picadeta. És que la calor... temperatures, a hores d'ara, Esteban, per favor.
7: Doncs a hores d'ara en la comarca estem, en la Vall d'Albaida, estem entre els 33 graus de Benicolet i els 37 de l'Observatori de Torre de Toros d'ací d'on tinguem.
6: Ah, molt bé, 37.
7: I si són les temperatures, sí. I bueno, ja sí. Com hem escoltat al llarg dels dos matinals que ens deia Lluís Francesc, doncs podrien pujar i veurem el que ve la setmana que ve. Després ens contarà...
6: Sí, després ens contarà. Sobretot jo crec que el més problemàtic està siguent les nits, que arribem a unes temperatures molt altes. Estem parlant d'una mitjana de 25-27 graus en tota la comarca per la nit. I això, clar, no, ja no és una nit tropical, és tòrrida i més que tòrrida.
7: Sí. Deia jo que a Benicolet tenim 33 graus, però la sensació és de 37.
6: L'humitat.
7: Sí.
6: Jo este matí, que he vingut de València, directament, he eixit, si ací hi ha humitat, a València no es pot viure. Eren les 8 del matí, he eixit, i com he eixit, jo m'he transformat en una gota de sudor.
7: Directament. O una esponja.
6: Llegant. Sí. És brutal i espectacular el tema de la humitat i per això lo de la sensació tèrmica. Bé, ahí tenim les temperatures, després arribarà Lluís Francesc amb la previsió per al cap de setmana.
5: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: porto jo, sí. Però bo.
1: I jo tinc una alegria de que el dilluns ja torna Tomàs.
0: Sí, perquè així no és el matí, és dur.
1: Efectivament. Sí, sí, sí.
0: Matí. T'he escoltat este matí dient... En l'últim matinal dient... El dilluns ja torna Tomàs Marín. Sí. Adéu, bon dia, saps? Bo, anem a explicar què és el que hem preparat. Comencem, com sempre, per este hoy por hoy. Ara, en no res, en uns minutets, després de la picaeta, ens acostarem al poliesportiu municipal, perquè esta vesprada comencen les 24 hores esportives d'Ontinyent, una de les grans cites de l'estiu, que reunirà, ojo, més de 2.000 persones, això és molt, més de 2.000 participants, i parlarem de tot això, dels preparatius, de com està sent tot, amb el regidor d'Esports, Ferran Gandia.
1: Jo crec que, una coseta, el regidor d'Esports, Ferran, enguany pot estar un poc preocupat per les temperatures, però estarà més tranquil que l'any passat, que es va activar
0: l'alerta roja.
1: Sí, es va activar l'alerta roja i doncs va haver que canviar un poc les 24 hores.
0: Bueno, esperem que no passi això.
1: No, en teoria no.
0: De tota manera, en uns minutets parlarem i xerrarem amb ell. I abans d'arribar a una, anem a fer una cosa, perquè... Clar, este diumenge jo crec que pràcticament tots els pobles de la nostra comarca instal·laran pantalles gegants en algun punt del seu poble o del seu municipi per a veure la final del Mundial que enfrontarà Espanya i Argentina. Bé, nosaltres anem a fer no un carrusel deportivo, però sí un carrusel pantalles. Per a acabar la primera hora connectarem en alguns dels ajuntaments a veure què és el que han preparat per al diumenge i farem això, carrusel de pantalles, eh? Vinga, Bèlgida, vinga, Llutxent, vinga, Ontinyent. A veure què passa. I després, en segona hora, tindrem a Lluís Francesc amb el diccionari meteorològic i la previsió de l'oratge. Després parlarem de salut, perquè volem conèixer els detalls de la campanya de vacunació contra el pneumococ i l'herpes zòster, que està adreçada a una població de més edat, més major, i anem a aprofitar per resoldre també dubtes sobre la importància de continuar vacunant-se al llarg de la vida. I ho farem amb Mireia Penalba, que és coordinadora d'infermeria d'un dels centres de salut d'ací d'Ontinyent, per a veure què és el que té que contar. I posarem el punt i final del programa amb música. I ens visitarà Ivan Lane, com sempre, per fer ixa escoleta de música d'estiu, en este cas, i a veure quines són les cançons que ha preparat per avui, per acabar el programa.
1: Com a festa de fi de curs.
0: Festa de fi de curs, sí, sí, festa de fi de curs, no està gens mal per a celebrar. Bo, i després arribarà a l'hora 14, Esteban.
1: Doncs, sens dubte, com deia este matí, anem a continuar parlant d'aquesta onada de calor, d'aixes temperatures que ens està deixant, perquè, doncs, aquesta onada no finalitza, no acaba, continua. Pareix ser que este cap de setmana baixaran un peliu les temperatures, però tampoc...
0: Però peliu el teu i el meu.
1: Exacte, sí.
0: Ixe és el peliu que va baixar.
1: Però la pròxima setmana, doncs, més, i veurem que, com les tenim. Podem parlar, parlarem de les temperatures, per exemple, que vam tindre ahir a la comarca, els ixos 37,8 graus que es van enregistrar a Fontanars, temperatures altes, van haver uns quants municipis que van superar eixos 37 graus, a banda de Fontanars, Bocairent i Guadasséquies, però també, com tu has dit abans, d'esta nit en la qual hem tingut temperatures també altes, en les quals en algun moment de la nit, des de les 12 de la nit,
0: sí, sí,
1: d'esta última nit fins a este matí, s'han enregistrat 31,8 graus a Carrícola. Això és la temperatura més alta dels municipis d'aquesta comarca en una matinada en la qual, una altra matinada en la qual no es pot, s'ha pogut descansar bé amb aquestes temperatures que estem patint. Parlarem d'aquestes 24 hores esportives d'Ontinyent, que ja està pràcticament tot preparat per a que esta vesprada s'inauguren, s'obriga a aquesta gran festa de l'esport on no sols participa gent d'Ontinyent, sinó d'altres localitats que venen al poliesportiu municipal. Ahir escoltàvem aquesta roda de premsa, en aquest programa, la roda de premsa de presentació del concert extraordinari de les quatre bandes amb motiu del centenari del naixement del mestre Ferrero. Escoltarem, també parlarem d'aquest concert a l'hora 14, d'unes ajudes de la Diputació que han arribat a Agullent, a Benigànim i a la Pobla del Duc. Parlarem d'aixes pantalles que...

0: Cada vegada van unint-se més municipis de la comarca on hi hauran pantalles gegants o on es podrà veure eixa final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. I també que Renfe ha publicat nous horaris del servei alternatiu d'autobús alternatiu al tren Xàtiva al Coll, perquè, com sabem, la línia, el recorregut està en obres per modernitzar la línia. Hi ha un servei alternatiu d'autobús entre Xàtiva i el Coll. Doncs, a partir del dilluns, hi hauran nous horaris en ese servei. Doncs això i més cosetes que anirem contant.
1: Estic mirant, perquè és molt interessant això dels horaris.
0: Sí.
1: El que no recorde, perquè estic mirant ara els horaris i no sé si han llevat alguna hora. No sé si han llevat algun servei, perquè...
0: Crec que hi havia uns 6 serveis d'anada i 6 de tornada, si no recorde mal, eh?
1: Sí, el que passa és que ara han llevat alguns de dissabte, que estaven en dissabte, ara no està el dissabte, sí, està el diumenge, han llevat... Bueno, parlarem d'això a l'hora 14 i, evidentment, ho publicarem a la nostra web perquè és informació de servei,
0: sí,
1: que és molt interessant perquè jo, per exemple, vaig estar una temporada que necessitava aquest transport i tinc unes ganes de que esté acabada la línia entre Alcoi i València, que és la que ens afecta a nosaltres,
0: sí,
1: perquè és que tardes 3 hores, literalment, 3 hores d'anar o bé d'on tinguent a València o València on tinguent o tornar de València on tinguent, i són 3 hores entre tren i bus.
0: Doncs ja queda menys.
1: Ja queda menys.
0: Ja queda menys,
1: ja queda menys, sí, sí, ja queda menys, això ho diu aquell. Doncs ja ho tenim, perquè no sí. tenim ventana, ja sabeu. Aixina que, Esteban Arroyo, moltíssimes gràcies.
0: De res.

0: que fa molta calor, però anem a parlar d'esports. A veure, practicar-ho ara jo no ho faria, és la recomanació, no ho faria ara a aquestes hores perquè està caigant-hi molta, però sí que hi ha que practicar esports. I si parlem d'esports avui, així a Ontinyent, hem de parlar de les 24 hores esportives d'Ontinyent, perquè són molt més que un cap de setmana de competició. Són una cita que marca l'inici de l'estiu per a molta gent. Un punt de trobada entre clubs, famílies, esportistes i també un aparador de la vitalitat esportiva que té la ciutat. Enguany, ho he dit al principi, a la picaeta, més de 2.000 participants tornaran a omplir el poliesportiu municipal amb una programació que pràcticament no s'atura durant un dia sencer i que a més incorpora espectacles tan atractius com les partides professionals de pilota. Volem parlar de tot això i ho farem amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Ontinyent, Ferran Gandia. Ferran, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Miguel.
0: Com estàs? Crec que te pillem ja en el poliesportiu, no?
1: Estic en tensió en este moment. Estem en tensió, així ja, la gent del departament que estem, sí. Perquè, bueno, sempre sorgeixen coses d'última hora, enguany també, i bueno, estem, afortunadament, estem solucionant-les, però, bueno, és lògic, un volumen de gent...
0: Clar.
1: I tantes coses a la vegada durant unes quantes hores, pues, sempre genera molt de treball.
0: Clar, és que estava dient jo que més de 2.000 participants, Ferran, és que ja no estem parlant de, només d'una competició, és que

0: perdona, Ferran, ara m'escoltes?
1: Ara sí, ara, ara sí, perfecte.
0: És que,
1: perfecte.
0: No sé, és que ho he dit al principi, no, ho he dit al principi, que estàs el tècnic nostre i està tocant tots els botonets, saps? I dic, si algo falla, no és l'acer, és Fran. Torne al principi, perdona. Que què representen avui aquestes 24 hores esportives on tinguent?
1: Bueno, representa un moment important dins de l'esport. En dues activitats a l'any principals, que són les 24 hores i la gala, en octubre, i bueno, pues en este cas, pues, l'assistència, el volum de gent que ve així és de molt alt nivell, i sobretot és esport, i tot el que es practica, tot el que es maneja a la mateixa hora o durant unes quantes hores, millor dit, pues, és espectacular.
0: Parlàvem al principi a la picaeta, no sé si teniu algo de por per el tema de l'horatge, perquè, clar, jo tindria alguna cosa de poreta, per el tema de l'horatge.
1: Sí, bueno, precisament per avui, ara mateixa, pues, com tu has dit, estic en el poliesportiu, fa calor, fa aire, així també, així ara mateix està fent aire, calent, cel, però, bueno, tot les competicions esportives o moviment de gent a l'hora de l'esport a partir de les 7, les 8, algunes a les 9, altres l'últim s'esport a partir de les 10 i a aquestes hores pues, no farà la calor que està fent ara. El més preocupant és demà, no? Durant el matí, cara al migdia, però bueno, la previsió és que molts dels esports, moltes de les especialitats hagin acabat al migdia, excepte un parell a lo millor que poden retrasar-se i que van retrasar. Temps diu parar, pararem i ja està, no passa res. Ante tot, seguretat, això clar, és el principal.
0: Clar. Ho dius també al principi, que estàveu ja ahí solucionant alguns problemes, que sempre apareixen problemes d'última hora. Clar, és que és un esdeveniment que mou moltíssima logística. I quan el públic arriba el divendres, jo veu tot preparat, però clar, quanta faena hi ha hagut abans, perquè tot funciona durant 24 hores sense parar, Ferran.
1: Pues sí, així evidentment això en el procés pues, sol·licites clubs que organitzen alguna de les associacions que demanen a la regidoria les seues necessitats, marquen uns horaris, una previsió de participació, i bueno, això pues, implica el treball de diferents departaments municipals, als quals vull agrair al Departament de Medi Ambient, que ara mateix ha estat tot el poliesportiu ple de diferents tipus de contenidors, per a pues, en aquest sentit faig l'esforç de separar, que per això estan, i bueno, el Departament Municipal, que també col·labora tant com el Departament.
0: Ferran, estem tenint problemes de cobertura i s'està perdent la meitat de la informació. Ara no és el meu tècnic, ja se n'ha anat. Ara és la cobertura, això sí que és la cobertura. Però a veure si ara
1: podem... Intentaré manejar-me.
0: Ai, estàs perfecte, ahí estàs perfecte.
1: Vale, pues en este metro cuadrado me llego un tis.
0: De quants esports estem parlant, Ferran?
1: Si no conté ara parlant, te parle de memòria, si no me'n recorde ara mal, són 10, però bueno, puc fer-ho ràpidament, per si he equivocat, n'hi haurà competició de tennis, de pàdel, frontenis, de futbet, de bàsquet 5, de bàsquet 3x3, n'hi haurà exhibició de urbans, de gimnàsia rítmica també, està el vòlei, que no se m'oblida el vòlei, i les exhibicions que es faran de diferents arts marcials de clubs locals. Que no es fa així en el poliesport. El Pandac.
0: Et perdem. El BMX. Estem perdent-te, Ferran. Estem perdent-te... Sí, el tema
1: no
0: de la cobertura.
1: Jo vos escolto.
0: Però se t'escolta tallat. La cobertura falla. Està fallant a meitat de frases i no se t'escoltem Veus? Ahí està. Anem a tornar a cridar a Ferran Gandia, perquè és una pena. Tenim que contar aquesta informació i a mi m'agradaria que la contarà tranquil·lament. Llavors, si se pot escoltar bé, i si no, pues ho deixarem així. Però volíem parlar d'aquestes 24 hores esportives que comencen avui. Ara, a veure si estàs ahí, Ferran?
1: Sí.
0: Val.
1: Bueno, jo estic...
0: Sí, se t'escolta.
1: Te dic tot el rato, lo que no està és la cobertura.
0: Sí, la cobertura, tio, és increïble. No, que t'anava a preguntar per les dues partides professionals de pilota.
1: Avui no hem dit la comunicació. Ai, exactament, correcte. Això també m'obligava, que ja està en un moment que és més... M'escoltes?
0: Ai, és que s'escolta tallat. Mira,
1: ui, pues...
0: no, un minutet i intentem arreglar-ho. Un moment, vinga, va.

0: crec que ho podem solucionar. Ferran Gandia, estàs per ahí?
1: Estic per així. Jo no m'ha manejat el lloc, no, m'ha manejat la cobertura.
0: Saps què passa? Que volem tirar de coses modernes, sí, per a que soni millor i tot això, i al final el que sempre funciona és el telèfon de tota la vida.
1: El fixe de tota la vida, el del cable, vamos. Exacte, el del cable.
0: Bo, estàvem parlant de les dues partides professionals de pilota, que jo crec que és un esdeveniment molt interessant, no, Ferran?
1: Correcte, sí. Sabia, en el moment que s'havia tallat me faltava dir la pilota professional, que això és molt important. Són partides a les 10 de fèmines de xiques i a les 11 de la primera de raspall i la segona d'escala i corda en xics, i són professionals, són pilotaris com el nostre Ivan, que enguany no ve perquè ell la seva especialitat és de raspall, però bueno, són gent que està en l'elite de la pilota valenciana i bueno, sempre acapara molta gent en les partides quan les disputem. Això forma part del conveni que tenim en la Federació de Pilota Valenciana, sí. I com diversos anys ja que estem fent-ho, pues, bueno, inclou una partida o dos partides en dins de les 24 hores. Uh-huh. L'espai serà obert, evidentment, entrar al trinquet, com a tota la instal·lació del poliesportiu, serà d'entrada gratuïta.
0: Clar,
1: i el bany també.
0: Clar, t'anava a dir això, no? Perquè a partir de quina hora comença tot i si la gent pot assistir a qualsevol de les competicions.
1: Sí, sí, l'espai del poliesportiu estarà obert per l'entrada principal i tant el divendres com el dissabte, com el dissabte, l'accés serà totalment lliure i es permetrà el bany esta nit fins les 3 de la nit i demà en l'horari habitual que té els dissabtes, perquè clar, si es retrasa el bany també es retrasa el manteniment de l'aigua,
0: clar,
1: i això d'un procés i d'unes hores que, pues, bueno, si tots els temes químics han d'estar unes hores en repòs per a que el que es banyi al sant demà no tinga ningú problema en la seva pell. Per tant, l'horari demà serà l'habitual a partir de les 10 i mitja.
0: I tornant un poc als esports, Ferran, i ja acabem, enguany també hi ha equips que venen de fora de la Comunitat Valenciana, crec, no?
1: Sí, exactament, sí. En diferents esports, especialment en el vòlei, ja duem uns anys que, bueno, el nostre club local es maneja molt, sí. I també va a campionats fora de a competicions fora de la nostra comunitat, i bueno, pues és el que té tindre contactes. Si tu tens contactes i tens amics en tots els llocs, pues això torna, no? I sí, enguany tenim altra vegada un equip de Tenerife, ni més ni menys.
0: Wow.
1: Que bueno, venen així i es passen el cap de setmana i bueno, fan el pavelló seu completament. És molt espectacular veure el pavelló ple, inclús bueno, en alguna tenda de campanya que fan algun bivac allà dins, però bueno, és que estan tota la nit jugant, evidentment, pues, han d'estar ahí.
0: Que bo. Doncs només queda que convides a la gent que està escoltant ara mateixa i que està dient, ostres, pues, jo no he anat mai a les 24 hores, pues, pues, i convida la gent, Ferran.
1: Bueno, difícilment n'hi haurà algú d'Ontinyent que no hagi vingut a les 24 hores. Tinc 45 anys, però ja, bueno, si n'hi ha algú, sobretot si és jove, que vinga, clar, per favor, que vinga.
0: Jo puc dir-te que jo ja sóc d'Ontinyent i encara no he anat. Així que
1: bueno,
0: sempre hi ha algú.
1: Has d'intentar-ho. Encara que siga un ratet, durant des de les 7, 6 i mitja, les 7, que començarà ja a moure tot,
0: sí.
1: Pues bueno, si teniu la gent que puga, que s'apropi, si és esta nit millor, que sope així inclús en el servei de bar, si vol, o serua un bocata de casa.
0: Clar.
1: En fi, que es menege per així, perquè soles estar en aquest ambient, pues bueno, dona molta satisfacció.
0: Ferran Gandia, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Ontinyent, enhorabona per un any més d'estes 24 hores, i ara a intentar gaudir tot el que es puga.
1: Eso es, i que isca tot bé.
0: Exacte.
1: I que no tinguem tot el que siga a partir de demà que dir, o a partir del dilluns que parlar, que siga en positiu.
0: Sí, senyor.
1: Anem a intentar-ho.
0: Una abraçada molt forta, Ferran, gràcies.
1: Moltes gràcies, Miguel. Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: 12 minuts i arribem a l'una del migdia. Abans d'acabar esta primera hora de programa, anem a obrir un espai, jo crec que molt especial i que ens agrada, perquè diumenge ja sabeu que hi haurà una final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, que estem tots molt nerviosos ja. Però abans hi haurà un altre gran protagonista, la gent. Les places plenes, les famílies, els amics, els bars, els nervis i els crits de gols, esperem, compartits davant d'una pantalla gegant. I per això, avui hem volgut fer el nostre particular, podem dir, carrusel de pantalles. Això, que anem a fer un recorregut per la Vall d'Albaida per conèixer quins municipis, alguns dels municipis, han preparat pantalles gegants perquè els seus veïns i veïnes puguen seguir junts la gran final. Comencem el nostre recorregut. Anem a fer parada primera a Benigànim. Allí ens espera el regidor d'Esports, Pablo Sánchez. Hola, Pablo.
1: Pues mira, anem a posar una pantalla gegant en el Parc de la Beata Inés, val? I res, pues convidar un poquet a tota la gent que vulgui que assistir i passar-ho bé i disfrutar.
2: Este diumenge viurem una gran festa a la plaça Major de l'Ajuntament d'Ontinyent amb la gran final del Mundial. Espanya ha aconseguit una fita històrica. Hem acompanyat a la selecció espanyola al llarg dels últims partits de classificació, des dels 16s de final, passant per diferents barris de la ciutat, i ara que han arribat a la gran final, esperem poder-ho gaudir al màxim. Així que vos esperem a totes i a tots a partir de les 7 de la vesprada del diumenge per a viure l'Espanya-Argentina.
0: El que acaben d'escoltar era Àlex Borrell, el regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent. Continuem este carrusel de pantalles si farem parada ara a l'Olleria. Ens espera el regidor d'Esports, Dani Semper.
3: Com no podia ser d'altra forma, el diumenge retransmetim la final del Mundial que juga Espanya i Argentina, no? Com ja vinguem fent des de quarts de final. Ho fem al poliesportiu municipal, com bé siguem de costum. Considerem un espai propici perquè, bueno, és peatonal, n'hi ha molt d'aparcament, n'hi ha vàters públics per a tot el món que pugui necessitar, n'hi ha servici de bar, cadires, un espai on els xiquets, les famílies poden estar tranquil·lament allí sopant i els xiquets tenen lloc per a jugar. I bueno, per a la final, de forma més especial, la pantalla és un poc més gran, es va notar-se molt la diferència de les dimensions de la pantalla i, bueno, si el clima ens ho permet, també hi haurà focs artificials en la celebració dels gols i, novament, tornem a repartir merchandatge per a animar un poc més el cotarro en aquest tema, no? Esperem un ambient propici, un ambient futbolero a tope, un ambient que estem recolzant la selecció espanyola des de l'Olleria. L'Olleria està amb Espanya i, bueno, convida tot el poble i qui vulgui de fora també a vindre a celebrar-ho amb nosaltres i anem a per la segona estrella. Anem a guanyar. Vinga, moltes gràcies.
0: Gràcies, Dani Semper de l'Olleria. Anem a Guadasséquies ara. L'alcaldessa Virginia Contreras també convida la ciutadania a viure la final en pantalla gegant.
4: Pues este domingo el Ayuntamiento de Guadasséquies pondrá una pantalla grande en la Plaza del Pueblo para que tanto gente de Guadasséquies como del voltant le apetezca ver el partido en compañía de amigos pueda hacerlo y animar a la Roja porque tenemos que ganar este Mundial.
0: Gràcies, Guadasséquies. I de Guadasséquies a Bèlgida, l'alcalde Diego Ibáñez també ens explica què els han preparat per a este diumenge.
5: Hola, bon dia. Sí, des de l'Ajuntament anem a instal·lar una pantalla gegant al Parc Enric Valor per a que tota la gent del poble que vulgui gaudir de la final del Mundial en un espai tan emblemàtic del nostre poble ho pugui fer. La veritat és que per al partit de quarts de final Espanya-Bèlgica ja vam instal·lar una pantalla en el mateix lloc i va ser tot un èxit de participació. I a més Espanya va guanyar, així que ara convidem a tot el poble a que vinga a gaudir de la final del Mundial, a veure si li tornem a donar sort a la selecció i tornem a guanyar i guanyem el Mundial i la festa ja serà completa. Així és que està tot el món convidat. Gràcies.
0: Continuem sumant pantalles, ara és el torn de Llutxent, on l'alcaldessa Charo Bosca també ha volgut sumar-se a este carrusel.
6: El diumenge a Llutxent, a la zona de les Poasses, que és un lloc on es pot la gent seure i estar allí tranquil·lament, posarem una pantalla gegant i cadires. Així és que, perquè clar, en principi l'Ajuntament no tenia clar de posar una pantalla perquè, bueno, doncs molts bars, també feien tardeos, feien, també tenien les pantalles, i la gent un poc estava també convoyada, no? Però sí que és de veres que vam rebre moltes peticions de gent que volia ajuntar-se, perquè clar, el futbol, una final de Mundial compartida, és molt més que veure-la en casa pel teu compte. I sí que és de veres que la gent mos ho va demanar, aleshores, atenent les peticions del poble, pues, al final vam decidir això, instal·lar una pantalla gegant allí en les places, pues, ara en cadires, i la gent pues, pot portar-se, si vol portar-se la tauleta i sopar allí, la nevereta, en la begudeta fresca, és a dir, allí és un lloc realment gran que la gent pot escampar-se. Al mateix temps està acompanyada, vegem tots junts el futbol i esperem que gaudim tots junts de la victòria d'Espanya i que després també siga tot una festa. Per tant, jo convide a tot el poble, tots els que vulgueu vindre, pues allí tindreu cadira, tindreu una pantalla gegant i, en fi, que això, que la victòria esperem que compartida i l'alegria compartida per tots és molt més que a soles. Si no és que us anime a que vingueu i a que gaudim junts del Mundial i esperem que de la victòria d'Espanya, com no. Moltes gràcies.
0: Seguim avançant. La pròxima parada ens porta fins a Benissuera, on l'alcaldessa Yolanda Úbeda també convida els seus veïns i veïnes a gaudir de la final en pantalla gegant.
7: Bon dia a tots i a totes. Atenció, aficionats i aficionades al futbol. Este diumenge, la gran final del Mundial es viu a la plaça Major de Benissuera. A partir de les 8:30, l'Ajuntament de Benissuera es convida a gaudir del partit. Una pantalla gegant, amb el millor ambient i emoció i molta ficció. Vine amb la família, els amics, posa la samarreta de la selecció i prepara per animar la nostra selecció fins a l'últim xiulideto. Este diumenge, a partir de les 8:30, t'esperem a la plaça Major de Benissuera. No t'ho perdes i viu la final amb tots nosaltres.
0: I encara ens queden dos paradetes més. Ens desplacem ara fins a Montitxelvo. Escoltem el seu alcalde, Marcel Carrillo, que també anima tot el poble a seguir la final de manera conjunta.
8: Bueno, bon dia, companys. Com sabeu, tenim un quiosquet així a l'espai esportiu de Montitxelvo, que és municipal. Es queda a la concessió anualment de l'estiu, per a 3 mesos, se l'ha quedat vell i Fastaleria Salva, que porta molt bona gestió i és d'admirar-lo el funcionament i bon servei que ens dona. Per a un estiu i per una nit, caps de setmana, és avions i moltes altres actuacions que fem al llarg de l'estiu. Com no, el diumenge pues, farà un berenar sopar, faran uns entrepans de farcits, pa farcit, amb cerveses refrescos i per animar a la roja i per a passar un bon ratet, en plan normalet. No hem de fer cap de cosa molt espectacular, però estem tots els veïns convidats per assistir a aquestes hores, fer força perquè Espanya sigui la campiona que es mereix en total, vamos, sobrats de tres mèrits que han fet per el bon equip que tenen.
0: I la campana. La campana dient que hem de tancar. Tanquem el nostre recorregut. Ho fem a Aielo del Malferit. Ens espera el seu alcalde, Cristian Verdú, amb els últims detalls d'esta gran cita futbolística.
9: Este diumenge, a partir de les 8, vine al grup 9 d'Aielo del Malferit. Instal·lem una pantalla gegant per viure tots junts la final d'Espanya, amb ambient de festa i entrada lliure. No t'ho perdes. Porta la família, els amics i prepara per animar la selecció al grup 9.
0: Benigani, Montinyent, Lolleria, Guadasséquies, Bègida, Jutgent, Benissuera, Montitxelvo, Aielo de Malferit, hem escoltat, però és que hi ha més pantalles. A Fontanar dels Alforins, a Bocairent i també a Alfarrasí. Estos són els municipis que de moment ja han confirmat pantalles gegants per a una final que permet convertir places i espais públics en autèntics estadis. I este ha sigut també el nostre primer carrusel de pantalles, qui sap si no serà també l'últim, perquè quan el futbol aconsegueix unir pobles sencers al voltant d'una pantalla, ja sabem que passen coses molt grans. I nosaltres, com sempre, ho contarem.

En menys d'un minut arribem a l'una del migdia. Ja sabeu que a aquesta hora arriba la informació nacional i internacional. I després tornarem en segona hora de programa. I prepareu-se, perquè arribarà el diccionari meteorològic amb Lluís Francesc i també la previsió de l'horatge per a les pròximes hores i sobretot el cap de setmana. Parlarem de la campanya de vacunació contra el pneumococ i l'herpes zòster. I per acabar, arribarà Ivan Lane amb una nova edició de l'Escoleta de Música. Serà l'última Escoleta de Música al programa esta temporada, perquè tornarà el mes de setembre. No se n'aneu, que encara queden coses per compartir així a la ràdio, a la SER.

0: Porte comentant això des de fa algunes setmanes. No tinc sensació... A veure, d'estiu sí, perquè fa una calor brutal. Però no tinc sensació de vacances. I no és broma, no és broma. I ja he dit des del principi del programa, porte dient que avui és el meu últim dia de treball i me'n vaig de vacances. Però no tinc sensació de vacances. Per què serà? M'ajudarà la previsió de l'horatge o no m'ajudarà? Bueno, ja anem a veure. Lluís Francesc, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com estem?
0: La previsió...
1: Veure, si te'n vas...
0: Sí?
1: Si te'n vas a Islàndia, potser sí.
0: Ay, tan de bo, aniré a Islàndia, però no, no aniré a Islàndia, no. Però, clar, la previsió de l'horatge, molta gent, com tu dius, si se'n va a Islàndia, per exemple, sí que li pot ajudar a tindre sensació de vacances. Perquè estem patint, Lluís, tio, ara em diràs i em contaràs quina és la previsió, però estem patint una calor que és espectacular, amic.
1: Totalment. El període està sent prou llarg. I tot apunta a que anem a continuar, perquè la isoterma a 1.500 metres per la setmana pròxima continuarà sent molt alta. O sigui que tornarem a pujar dels 40 graus a partir de dilluns. I a damunt, en vents marítims, que són els que no fan que tinguem temperatures més altes de 43 o 44, perquè si tingueren el ponent, que encara no l'hem tingut, aparteu-vos que vaig a pegar-ho esclafit.
0: No, calla, només faltava una ponenta, mare Déu, senyor.
1: Una ponenta forta?
0: Sí.
1: Ja, amagueu-vos.
0: Mare Déu.
1: O sigui que, és que no queda una altra. De totes formes, anem a tindre un cap de setmana que ve marcat de nou per temperatures altes, al voltant dels 40 graus. O sigui, el que passa que anem a tindre més núvols, anem a tindre molt de gregal, vent del nord-est, que farà que tinguem molta humitat. I aquesta situació, aquesta convergència, perquè tenim alguna onada corta que podia fer que les zones més muntanyenques, doncs aquestes zones tinguem tempestes de base alta, que vol dir pues, tempestes seques, que són perilloses, que poden donar-nos algun conat d'incendi, però anem a tindre conats de tempesta. I a més, hem de dir que tant avui com demà hi ha avisos per tempestes, però no solament per tempestes, sinó avisos per calor. Avui anem a tindre una jornada en la qual anem a passar d'algo de nuvolositat, nuvolositat alta, nuvolositat mitja, poqueta, a nuvolositat d'evolució per la vesprada. En principi no tindrem el perill molt baix de tindre alguna tempesta per les nostres terres, però no són descartables. Podria arribar alguna tempesta o podríem sentir el soroll de la tempesta, perquè aquesta vesprada tindrem núvols d'evolució. Les temperatures, la màxima, al voltant dels 40 graus. Però el pitjor de tot és que no solament aquestes 15 hores de radiació solar fan que les cases estiguen calentes, que ja no és que estiguen calentes.
0: No baixen de 29 graus. Saps? És que no baixen.
1: Correcte.
0: És que no baixen d'ahí, tio. És que ja no baixen.
1: Que se fa molt difícil ni res.
0: Ni dormir, ni res.
1: Imagina no baixar tota la nit de 25 graus.
0: Clar.
1: Pues això és una situació que, a partir de demà, pareix que a Ontinyent anem a tindre una lleugera baixada de les mínimes, però poqueta cosa. Ja te dic. Sí. demà tornarem a tindre una temperatura màxima al voltant dels 38, gregal. De nou demà tenim avisos per tempestes. No tenim avisos per altes temperatures, però no és descartable que es posen a última hora. Però demà tenim avisos per tempestes i per pluges que podien caure. Demà sí que podien tindre algun ruixaet, que això faria refrescar molt. Diumenge torna una altra volta la humitat, torna una altra volta el vent de gregal, que el tindrem, i torna una altra volta l'avisos per temperatures altes per part de l'EMET. De nou tindrem una situació de nuvolositat d'evolució, que per això va ser un fin de setmana, pues això marcat, per matins que se fa molta xafogor, molta humitat,
0: molta
1: calor que se fa... Molta basca, se va creixent, i per la vesprada comença a entrar núvols. Pareix que tenim un poquet d'alivio en la temperatura, però és que tenim molta basca,
0: perquè
1: els núvols estan ahí. O sigui, que va ser un fin de setmana marcat per estes. I la setmana pròxima, com comentàvem, tornarem a pujar dels 40 graus. Així que, paciència.
0: Lluís, eixes ruixadetes que dius tu, eixes pluges que duren un minut i mig, dos minuts, això és normal? Perquè, clar, portem uns dies... que comença a ploure i als dos minuts ha parat de ploure.
1: Home, és normal si tenim vents de llevant.
0: Val.
1: Perquè són vents que estem tenint i que estan marcant, són vents marítims, venen carregats d'humitat, i pensa que ara el que és l'índice de la Cape, el que és l'energia que hi ha a l'atmosfera, és molt alta, sobretot a la mar. I en el moment que tenim entrada de vents marítims, la Cape, o sigui, el que és l'energia, o la capacitat que té l'atmosfera de generar nuvolositat i en concordància, possibilitat de tempestes, se creix, no? I aquesta és la situació que el que anem a tindre estos dies.
0: Val.
1: Que serà irregular, però no és descartable que puguem tindre. A més, la EMET, ja t'he dit, que ha marcat avisos tant avui com demà per tempestes a l'interior sud de la província de València.
0: Val.
1: Per tempestes.
0: Perfecte, doncs ja tenim la previsió, que intuïm un poc per on aniria, però ja tenim la informació fidedigna, com sempre, amb el nostre benvolgut Lluís Francesc. I ara... Digues.
1: Sí, anem al periòdic, anem a lo que és el diccionari meteorològic.
0: Sí, perquè és l'última entrega del diccionari meteorològic d'esta temporada, perquè la meva intenció és la temporada que ve, que tornarem en no res, és continuar, Lluís Francesc, que tenim moltes expressions per ahí que hi ha que explicar,
1: Moltíssimes.
0: Val, i com acabem la temporada, vinga?
1: Pues anem a acabar, com sempre, en fruita de temporada. A mi m'agrada la fruita de temporada.
0: A mi també.
1: Perquè estan més bones, estan més fresques i és tot... I a més que pues, tenim una referència que ens quedarà sempre en el record. Perquè anem a parlar del període canicular, que va començar el passat dia 15.
0: Correcte.
1: De juliol. Bueno, pues, i és que és així, que cada estiu arriba un moment en el qual sembla que la calor deixa de ser una sensació passatgera i es converteix en el protagonista del dia. Com està. I no és ninguna mentira.
0: No ho és.
1: Les nits són càlides, l'asfalt sembla fondre's i, bueno, busquem qualsevol ombra per a refugiar-nos. Però, clar, si vegem el refrany de la canícula, diu, canícula arribada, ni l'ombra és regalada.
0: Amigo.
1: O sea, que ni l'ombra mos dona vida, no? Bueno, pues a este període se li coneix com a canícula.
0: Va.
1: Una etapa de l'estiu caracteritzada per les temperatures més elevades de l'any. De on ve eixa paraula?
0: T'anava a preguntar, tio.
1: Molt bé. Pues mira, la paraula canícula procedeix del llatí canícula, que significa gosseta, però no es refereix a cap animal en particular, sinó a Sirià, l'estrella més brillant del cel nocturn situada a la constel·lació de Camachor. Fa més de 2.000 anys, els antics romans van observar que Sirià apareixia a l'horitzó poc abans de l'alba durant els dies més calorosos de l'estiu. Pensaven que la lluentor de l'estrella s'unia al sol i augmentava la calor de la Terra. Avui sabem que això no ocorreix, però el nom ja romàs fins als nostres dies, i això està molt bé.
0: Que guai.
1: Des del punt de vista científic, la canícula no es produeix perquè la Terra estiga més a prop del sol. De fet, succeeix just al contrari. El nostre planeta aconsegueix la seva major distància del sol al començament del juliol. Llavors, pues, per què fa tanta calor? Bueno, pues l'explicació està en l'anomenada inèrcia tèrmica. Podem entendre-la amb un exemple molt senzill.
0: Vale.
1: Imagina't que calfes una olla amb aigua. Encara que apagues el foc, l'aigua continuarà calenta durant temps, no?
0: Sí.
1: Perquè ha acumulat l'energia. Pues el mateix succeeix a la Terra. Durant la primavera, a l'inici de l'estiu, el sol, els oceans, l'atmosfera van amagatzenant la calor dia enrere dia.
0: Clar.
1: 15 hores, taca-taca-taca-taca-taca-taca, tot el dia. 15 hores, taca-taca-taca-taca. Pues aquesta energia acumulada fa que les temperatures màximes que es registren diverses setmanes després del solstici d'estiu que marca el dia amb més hores de llum. Pues a Espanya, a la península, la canícula, el sol estendre's aproximadament entre mediats de juliol i mediats d'agost, com que hem comentat, del 15 al 15, encara que les dates podien variar lleugerament cada any, depèn de les condicions atmosfèriques. És durant aquest període quan és més probable que es produïsquin onades de calor, encara que una onada de calor i la canícula no són el mateix. La canícula és un període habitual del calendari climàtic, una onada de calor és un episodi excepcional de temperatures anormalment altes durant diversos dies consecutius. I la naturalesa, pues, també respon a aquesta intensa calor. Molts animals modifiquen els seus hàbits per a protegir-se. Bueno, tu saps que els gossos, els pobres, moltes estan, pues, no paren de queixar-se.
0: Total,
1: perquè
0: total.
1: Estan patint.
0: I s'ofeguen, s'ofeguen.
1: Totalment, totalment, tio. Bueno, pues és freqüent que aus i mamífers busquen aliment a l'alba i enfosquetxar quan les temperatures són més suaus. Fins i tot algunes plantes redueixen la seva activitat durant les hores centrals del dia per a evitar perdre l'aigua. Les persones també adaptem els nostres costums. En molts llocs és habitual baixar les persianes durant les hores de més calor, canviar els horaris de treball, gaudir de la tradicional migdiada. Són hàbits que, més enllà de la cultura, tenen una explicació, pues, pràctica. Ajuden a evitar l'estrès tèrmic i a mantindre l'organisme en millors condicions. I és que la canícula també ha deixat empremta en el llenguatge popular. Existeixen nombrosos refrans, com en la canícula ni dona ni gallina, que fa, bueno, és molt masclista, però bueno, que queden ahí, no? Que fa referència de manera tradicional a la idea d'evitar esforços en els dies de més calor.
0: Clar.
1: Un altre molt conegut és que fins al 40 de maig no et lleves la casaca, recordant que el temps pot ser impredecible i que la calor estable, pues, no sempre arriba quan esperem. I també hi ha un altre que, per la Mare de Déu del Carme, el sol crema la carn. La Mare de Déu del Carme...
0: Que va ser ahir, va ser ahir.
1: Sí, correcte, correcte, sí, correcte. Bueno, amb el canvi climàtic, els científics hem observat que els períodes de temperatures extremes cada volta és més freqüent, intensos i prolongats en moltes regions del planeta. Aquí toca igual. Això fa que la canícula... Bueno, pues cobre encara més importància, ja que conèixer com funciona ens ajuda a previndre riscos per a la salut, especialment per a xiquets, persones majors i també per als que treballen a l'aire lliure. En definitiva, la canícula és molt més que una època de calor intensa, és un fenomen que combina història, astronomia, meteorologia, naturalesa i cultura. Entendre per què ocorreix ens permet comprendre millor el funcionament del nostre planeta i al mateix temps aprendre a conviure de forma més segura amb un dels trets més característics de l'estiu. Pues així és. Esta és la canícula, ja sabem un poquet d'ella i, bueno, lo que tenim que fer és amagar-se.
0: Sí.
1: I a tot això hay que afegir-li de lo que ens toca, perquè ja no solament tenim subsidència per als pròxims dies, que és la calor que generem nosaltres mateixos degut a l'anticicló, sinó damunt tenim una dana que durant el cap de setmana se posarà a l'oest de la península, a Xina, se queda ahí a l'oest de la península, i com el seu moviment el que fa és enviar-nos l'aire del nord d'Àfrica i damunt la pols en suspensió, ja sabem que el que ploga durant el cap de setmana serà fang.
0: Molt bé, ja, mira, això està perfecte. Quin llacet, tu, quin llacet l'has posat a la secció. Fantàstic. No, però vull tornar un momentet a la canícula, Lluís, perquè estava escoltant-te, com sempre, és molt interessant tot el que contes, i tenia una pregunta, perquè, clar, podríem dir que en el període de la canícula, que és del 15 de juliol, més o menys, fins al 15 d'agost, més o menys...
1: Correcte,
0: ahí sí que podríem utilitzar la frase de «és normal que faça calor». Però... vull dir, podrem utilitzar-ho perquè científicament és així, perquè quan portes tant de temps i tants dies amagatemant calor i sol i tal, pues és normal. Ahí sí que podem dir, és normal que faça calor. Però, clar, jo, la sensació que tenim amb el canvi climàtic és que la canícula, no sé si la canícula, però que la calor estem patint-la molts dies abans, que ahí és on està l'anomalia.
1: Clar, recorda que a la Comunitat Valenciana el que ens va donar el mes de juny, per part de l'Agència Estatal de Meteorologia, que tenen els registres de tots els punts d'observació al nostre territori, pues, va ser un juny extremadament càlid. Estem parlant de 3 graus per damunt de lo normal en la mitjana. O sigui que continuem parlant de que s'allarga. S'allarga la situació anòmala, s'allarga la situació de calor i, bueno, pues ha vingut, que sí, que ha vingut un poc més llarg estos episodis de onades de calor, perquè no hem tingut en el mes d'abril ni en el mes de maig com anys en darrere, no? Però sí que està allargant d'això i se fa llarg. Ens preguntaran este matí què passarà en agost.
0: Exacte, jo t'anava a preguntar per això de si es pot allargar per davant i per darrere.
1: Pues en principi Bueno, el model centroeuropeu de predicció a mig i llarg plaç, recorda't que parlaven a primers del juny, ens donava un estiu amb més pluja de lo normal i més càlid de lo normal.
0: Correcte.
1: La pluja no hay que ser molt, no hay que tindre molta pluja per a que siga per tindre més pluja. En una tonga tenim prou.
0: Sí, correcte.
1: Per a pujar l'anomalia.
0: Exacte.
1: Perquè no sol ploure, això sí. Sí. I estar més per damunt de lo normal, pues tot apunta en principi que el mes d'agost serà un poquet menys càlid.

0: està més conscienciada amb aquesta situació.
1: Sí, perquè pensa que és un poc... Sí, a 24 hores hi ha els models tenen confusions degut a diferents variables, perquè només el canvi de temps, només una entrada de més núvols i sobretot el canvi de vent, si hi ha un canvi de vent, fa que se trenqui una tempesta, baixa les temperatures o puja les temperatures, hi haiga núvols d'evolució, hi ha moltes coses que podem tindre només per el canvi de temps, el canvi de vent.
0: Ja. Doncs ja ho tenim, senyores i senyors, fins ací el diccionari meteorològic d'esta temporada. La temporada que ve tornarà el nostre benvolgut Lluís Francesc. Lluís, amic, que tingues un molt bon estiu i moltíssimes gràcies per tot el treball. Una abraçada molt forta.
1: I jo al teu costat i que tingues bones vacances, amic.
0: Gràcies, amic. Adéu.
1: Adéu.

0: Sí, sí, sí, jo sé que es nota, jo sé que es nota. He entrat per la porta de l'estudi i m'ha mirat i m'ha dit, per què estàs tan content? I ha dit, però com no vaig estar content? Ivan Lane, si avui me'n vaig de vacances. Ivan, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bueno, i tu radiofònicament també podem dir, que te'n vas de vacances.
1: Exacte, jo també m'agarré ahir la meva temporadeta.
0: Molt bé, com estàs?
1: A tope de faena. Però bé, molt bé, molt bé, estic molt bé.
0: Ai, per favor, com som, com som. Arriba l'estiu i més faena que mai.
1: I més faena que mai, sí, senyor.
0: Bueno, és el que tenim, tio.
1: Pues sí.
0: Haver elegit un muerte que dijo aquel.
1: Exactament.
0: Què tenim? Va, que és l'última escoleta de música de la temporada.
1: Exacte. Això, pues, com és l'últim programa de la temporada, pues anem a parlar de cançons de despedida.
0: Oh, molt bé. Molt bé, molt bé.
1: Però no de despedida de solter, No m'ha fet cas ahí en alcohol, res d'això,
0: Estic jo per això.
1: Despedida de dir adeu,
0: Bueno, perfecte.
1: Que no cal que siguin tristes, que no sempre és així. Més que les lletres així ho pareguen,
0: sí.
1: amb la música pues, pot canviar tot, no?
0: Mm-hmm,
1: així és que res, anem a veure diversos exemples.
0: Vinga, va.
1: Si el pareix, comencem amb Julieta Venegas,
0: home.
1: Que és una artista molt peculiar, no? Té una veu

0: diferent, i això de tocar l'acordió, això sí que és raro, eh?
1: És molt raro. Jo, la primera vegada que el vaig veure, dic, hosti, que fa tocar... Que a mi l'acordió, que és un altre dels instruments que hem de posar en la...
0: Deuríem posar-li un nom a aquest tipus d'instrument.
1: Sí, els no instruments. Ja portem ukelele, portem...
0: El ukelele, la dolçaina i l'acordió.
1: I l'acordió.
0: Molt bé, ja tenim tres.
1: I un altre, hi havia un altre, l'altre dia vaig dir.
0: Sí, l'altre dia van dir era l'ukelele.
1: No, era l'ukelele, no, sí. Però el banjo.
0: El banjo, sí.
1: Sí. Farem una...
0: Ja
1: farem
0: tenim quatre.
1: Farem un llistat.
0: Han de fer un llistat, sí, un llistat. Sí.
1: Vinga, va. Julieta Venegas, què?
0: Vinga, va. Pues res, això té un tema que es diu Me Voy, que estava en el seu disc... ja t'ho diré jo com es dia. Limón y Sal.
1: Limón y Sal.
0: Sí, sí, quedat en blanc, eh?
1: Limón y Sal.
0: Limón y Sal, que és el segon disc, diguem, més popular que va fer així en Espanya, no? Abans va treure uno que es dia Sí, que amb un èxit de Coti, correcte, que després parlarem d'ell.
1: Correcte.
0: Que és Di Andar Conmigo.
1: Correcte.
0: Que m'encanta també aquesta cançó.
1: Correcte.
0: Però bueno, he triat esta perquè es diu Me Voy. I estem parlant de despedides. Així és que si vols l'escoltem, no? O què?
1: Vinga, va, anem a escoltar-lo. Espera, aquesta no és. Esta.

0: avui has portat cançons de cantar molt, tio.
1: Vaya,
0: De cantar molt.
1: N'hi hauria que more molt. Estem a 6-2. Sí.
0: Estem ballant, Gina. Pa, pa, pa, pa. Està molt bé, està molt bé. Este me voy de Julieta Venegas. M'agrada molt.
1: A mi també m'agrada molt. Mira, a Julieta jo no l'havia... Miento, sí l'havia escoltat, ¿vale? Perquè jo havia escoltat una tal Julieta Venegas en el disc Ofrenda de Pedro Guerra, que col·labora amb Que és d'un Niños, que és superxula. Però bueno, pues, con Pedro Guerra ja saps que té moltes col·laboracions en cantautors, normalment de l'altra part del charco, que a lo millor així no són molt coneguts, com era el cas de Julieta o com el cas de com li dient... lo brasiler, se m'ha oblidat el nom. Bueno, no passa res, se m'ha oblidat.
0: Vale.
1: Però, jo havia llegit el nom de Julieta Venegas, però no tenia ni idea, ni havia investigat. No teníem Spotify tampoc per investigar.
0: No, és que en aquell moment...
1: Clar, jo tampoc havia vist ningú disc. I de repent, un dia, canviant de canals a la matina, això que vens de fer-te una copeta dels amics i tal, en la televisió, en el canal Localia, te recordes de Localia?
0: Sí, clar que me'n recorde.
1: Gurruchaga tenia un programa que anava en un vagó de tren, no existia la Cucaracha Express. Va actuar Julieta Venegas en la de Andar Conmigo.
0: Sí.
1: I vaig dir, ostres, m'encanta la veu d'esta xica, tal.
0: Sí, és molt peculiar.
1: I quan després baix el ròtol amb el títol, quan està a punt d'acabar-se, i el nom, dic... Ostres,
0: Julieta Venegas, ahí la tens.
1: Per això em sonava a mi també esta veu.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Així és que ahir la vaig descobrir jo.
0: També és de veres que ella és mexicana, però en aquell moment, quan va arribar, apareixien moltes col·laboracions així en artistes espanyols i en programes de televisió i de ràdio, perquè ella va viure... No sé ara si viu a Espanya, però va viure molt de temps així a Espanya.
1: Ah, no ho sabia.
0: Perquè es va casar amb una persona de la companyia de Sony, on estava ella.
1: Ah, que mare, o sigui, és que tot
0: té una explicació. I era espanyol.
1: Era
0: espanyol, sí, senyor. No sé ara on està la seva vida, perquè fa molts anys, però sí.
1: Molt bé.
0: Tot té una explicació.
1: Pues mira, no ho sabia.
0: Veus, això, cadascú aporta lo seu.
1: Perfecte.
0: Molt bé, Julieta Venegas, per on continuem?
1: Vinga, va, ja tenim la primera despedida. Ara canviem de rotllo totalment.
0: Home.
1: I anem amb la enorme Gloria Gaynor i el seu mega archiconegut I Will Survive.

0: deixa la bola ara mateix en l'estudi, la bola de discoteca està baixant. Gloria Gaynor.
1: Estaria bé, eh?
0: T'imagines no que ja pren un botonet ahí, baixa,
1: pa un... I llumenet,
0: si només falta això.
1: No, té al costat, al bord de l'epilèpsia. No, però quan t'he presentat el tema, t'he fet en el lite de Xina, sí. Sempre m'havia fet il·lusió en lo de la ràdio, perquè ho veus que ho fan,
0: senyes,
1: no?
0: Les senyes,
1: fa de Xina
0: sí,
1: perquè,
0: sí,
1: sí, perquè fiquen la música.
0: Tenim molt. Moltes senyes, eh? El que passa és que... a més, com últimament la ràdio es veu, així no és el cas,
1: clar.
0: Però clar, tens que tindre molt de cuidado i tal, clar. Però jo gesticule més que mai.
1: Vaya, vaya, pues sempre volia haver-ho fet, eh? Sí. Ja puc tachar-ho de les coses aquestes de...
0: Pónmela.
1: Escriure un llibre, plantar un arbre,
0: fer una senyal a la ràdio.
1: Aquest tema de Gloria Gaynor es gasta, vamos, per a quasi tot, sí. Tio, és una meravella. Al bàsquet el posen moltes vegades, eh?
0: Clar.
1: Ja el posen a la Fonteta i també el posen a Roja Arena, de fet... Si no recordem, ara això te ho conté jo com a curiositat, pues crec que va ser quan vam aplegar a la final de l'Eurocup de fa 3 anys o això,
0: sí.
1: Que la vam guanyar, va així, en València Bàsquet van publicar un vídeo de Gloria Gaynor, sentant un piano, parlant de les aficionats del València.
0: Oh, que bo, xulo, tio, que bo.
1: Sí, dient-los que, bueno, que esperava que la cantara molt fort i que enviava totes les forces.
0: Que bé, que bé.
1: Molt original i molt guai. N'hi ha que dir que és de media de... Tota la gent media del València Bàsquet s'ocorren
0: molt.
1: Una barbaritat.
0: S'ocorren molt, té tota la raó.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs aquesta cançó, més que de despedida, parla de despedir-lo
0: a
1: la parella, no? Després de fer-li mal i portar-se molt mal amb ella, torna i ella no està disposada a passar de nou per lo mateix. Així que diu, puerta, tio.
0: Fes-te que jo vaig a sobreviure.
1: Exactament.
0: Sí o sí. No sé.
1: Exactament.
0: Tu. Què més?
1: No res, canviem, si vols, com t'he dit abans, l'argentí Coti, quan va entrar a Espanya amb el seu disc del mateix nom, Coti, ja portava anys escrivint temes per a molta gent.
0: Sí,
1: bueno, tu el coneixes de sobre, ja ho saps.
0: Sí, sí.
1: Con la de Julieta que hem comentat abans, o Exis con Color Esperanza, i molts altres.
0: Tu imagina't això, eh?
1: És que, clar, el tio és un fenomen, eh? Mm. Ja ho vam parlar una vegada, però sí, sí. Vaja, és que n'hi ha tantes per a posar d'ell. Res, el seu tercer disc va escriure un vals que s'anomena Canción de Adiós, que també va ser single, així que sé que el coneixes segur.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, com és col·legueta teu, te ho sabràs tot, i segur, tio.
0: Tot, no.
1: Bueno, quasi tot. Tot el que es posa bé.
0: Però cosetes.

0: Podria escoltar la cançó sencera i cantar-la com si cantant a grito, sí, sí, sí. Así, però no, però no. Anem a parlar de Coti, d'esta cançó.
1: És un tema xulíssim, eh? Té una lletra que a mi em pareix brutal. I és com un missatge directe, no? A aquesta persona a la que està dient-li adeu.
0: Persona, segur?
1: Bueno, persona o lo que siga.
2: Fuiste una lady Madonna.
0: Ay, Ulisse.
1: Exactament.
0: Ay, Ulisse.
1: Però m'agrada molt, no? Està tot el temps dient això. Fuiste la luz de mi vida, mi musa preferida, coses bones, després coses molt roïns, també.
0: Sí, senyor.
1: I a mi m'encanta, quan després d'anar dient un poc de tot, diu, fuiste todo, pero fuiste con pasado, ¿no?
0: Sí, senyor.
1: Que fuiste. Yo no sé si me entendiste que te estoy diciendo adiós. O sea, es que está muy chulo, ¿eh?

0: Després Coti té una habilitat superbona per a fer els canvis de tots estos.
1: Pujar.
0: Carrer de pas i anar pujant,
1: No sé com fa, tio, això.
0: Està molt guai. En este tema ho fa molt bé.
1: Sí.
0: I en té una que es diu El baúl de los recuerdos.
1: Correcte.
0: En la que puja hasta tres vegades.
1: És una barbaritat, tot. També.
0: I a banda del registre que té, és lo bé que sono, tio.
1: Sí.
0: Bé que ho fa encaixar.
1: Sí.
0: No és lo típic de... Bueno, en este cas, tècnicament clave la quinta de l'altra tonalitat i entra. No, este va directe, o sea,
1: sí.
0: És difícil de fer, eh?

0: espectacular.
1: Brutal, brutal.
0: Ho tinc que dir. Molt bé.
1: És un temazo.
0: Quin regal m'has fet. Gràcies.
1: M'alegre moltíssim. Sabia que te la daria.
0: Canció d'adiós de Coti. Què més tenim? Vinga.
1: M'alegre molt perquè la música argentina m'agrada molt. L'equip un poc menys, perquè el diumenge Pedra també.
0: Ui, per favor, calla, quins nervis, eh? És que saps què passa? Jo estava pensant també, no, Argentina, tal, no, Argentina, però després es veus... Juarius, no, tio, si és que van a totes.
1: Buah, però jo crec que Espanya pot guanyar.
0: Ja, tio, però estos van a totes.
1: No, sí, clar, és un partit, ja veurem.
0: Exacte. Bo,
1: no
0: què
1: passa
0: més?
1: Res, altres cançons de despedida són per a la gent que ja no està, no?
0: Sí.
1: El gran Springsteen, el Boss, que també l'han ficat mil vegades, i mil vegades més que el posarem.
0: I tant.
1: Perquè jo no em canso mai de parlar d'ell. Té un tema increïblement profund que tanca el seu disc Letter to You, i que s'anomena I'll See You in My Dreams, i que parla de la gent i de la música que ja no està, no? La gent de la música que ja no està, de companys seus. I ara, quan l'escoltem, pues, veuràs que té molt de sentiment, guarda un sentiment brutal, aquest tema. A mi em pareix...

0: coneixia esta cançó.
1: No la coneixies?
0: Jo no la coneixia esta cançó, tio. Fixa't.
1: És un tema molt... A veure, és que a mi n'hi ha sobretot dos cantants en este món que me pareix que canten amb un sentiment...
0: Sí. Especial.
1: Que el pots tocar, tio. Ah. Un és Springsteen i l'altre és Pedro Guerra, que també en compta.
0: Exacte, amb, exacte.
1: Són gent que canta des de dins, tio, de deberes, que dius, és que no és impostat, mm-hmm. És que és brutal. I en este tio em passa. Cante lo que cante, dona igual que sigui cantant de Glory Days.
0: Sí, sí, sí, però notes la emoció, notes el sentiment, el toques, com tu dius.
1: Exacte. I esta, a més, quan la toco en directe, la toco ahí soles a la guitarra i veu.
0: Ah,
1: que és brutal.
0: Ah, ja, imagina.
1: I està guai perquè, a més, el subtitula sempre en espantalla, no? Hi ha un vídeo que circula per YouTube que és en Barcelona i està subtitulat, a més, en català.
0: Que bo.
1: O sigui, molt guai. Sí, està xulíssim. I al final és bueno, el so inconfundible d'ell, no?, i la manera d'interpretar-la, sí, perquè sí. La lletra no té res fora de lo normal, no? Diu coses com, pues, tengo tu guitarra junto a mi cama, todos los discos y los libros que leías, y aunque mi alma se siente que ha sido dividida en pedazos, te veré en mis sueños.
0: Bo.
1: És molt bonic, bo. Però no és res... No. Sí, que digues, no. Uau, que rebuscada i que xulo, no?
0: No, clar.
1: Però transmet el que transmet, al final. I jo l'escolte i per a mi és inevitable pensar en la gent propera que em falta, no?
0: Evidentment.
1: I sempre que l'escolte em ve pues, la meva gent al cap, no? Així que vaig aprofitar i dedicar este tema al meu amic Blasky, que aquestes setmanes, bueno, estos dies darrere, va complir 15 anys des de que ja no està.
0: Ostres, pues una abraçada molt forta.
1: Era ell, sí.

0: Springsteen, en estado puro.
1: Es que es lo que sé.
0: Springsteen,
1: es brutal,
0: sí señor. ¿Y cómo acabem, Iván Lane?
1: Doncs mira, va, escoltem un artista espanyol que a mi m'agrada moltíssim també, que l'any 2016 va treure un disc que per a mi és el millor que té, que tinc el CD del Raya, tio. És que el vaig sentir tantíssim.
0: Ah, amic.
1: Es amic. Diu El Último Hombre en la Tierra,
0: sí,
1: Coquemaya.
0: Sí, senyor.
1: I n'hi ha autentis temazos també d'una sensibilitat grandiosa i un grapat d'arranjaments increïbles. I aquest disco és, per a mi, és de lo millor que he escoltat. Es diu Me Dejo Marchar.

0: y muere.
1: Es impresionante.
2: Sí, es brutal, lo que transmite.
1: Parlaves abans de Springsteen, que transmet i tal, en eixa, que este tipo, en esta cançó, bueno, en este disc,
2: en este disc dius, és...
1: jo crec que qualsevol cançó és
2: jo, de este disc, em quedé esta i la de Pétalos, Sonrisas i Sueños.
1: Que bo, i Senyales, també, que és una barbaritat.
2: La Senyal també és molt bonica.
1: Senyal és una, és una...
2: Però estes dos, per a mi, tenen... Jo crec que fa molta més arranjaments que té de corda i tal.
1: Sí, sí, sí.
2: Que fan que la cançó flote, tio, és que és brutal. De totes maneres, mira, sentint això ara que estem així tranquil·leix, escoltant, sí, sí, sí, o concentrats en els cascos i tal, venia este matí parlant amb la meva filla, que quan hem pujat al cotxe, perquè m'anava durós a l'escoleta, em deia, fica la muy buena, la ràdio esta del reggaetón, yeah, que sí, és el sí, que senta la gent jove, no? I jo estava sentint-ho i pensant en el guioner d'avui, no?
1: En les cançons.
2: En la cançó de Coquemalla, la cançó de I'll See You in My Dreams, del concert este del Sant Jordi que està ahí tocant, sí, soles. I jo pensava, tio, i li ho està dient, dic, ja sé que sóc un pesat i seré un carrossa i el que tu vulguis, però és que esteu perdent-se la punyetera essència. O sea, és impossible que algun cantant que vos agrada a vosaltres ara faci això de pillar una guitarra i cantar-te-la en els morros i que el vole la peluca, tio. O sea,
1: no, no.
2: Això no va passar-vos. Això, o sea, això va desaparèixer i vosaltres no aneu a viure.
1: Clar,
2: és una experiència que tu no vas a viure mai ni vas a saber lo que es sent.
1: Bueno, jo crec que les emocions sí que les sentiran, però d'una altra manera. Són altres emocions.
2: Ostres, no
1: són
2: sé,
1: altres emocions, sí, perquè ells s'emocionen com, me que mala, le dura, no sé què, s'emocionen en aquesta merda. Però no és això, no és
2: clar,
1: la...
2: No és una,
1: això
2: no,
1: és pur, saps?
2: Clar, per això t'ho dic, i no és, jo una emoció de que li pot... Òbviament, es donarà bones sensacions i
1: sí,
2: bones
1: però
2: emocions,
1: plorar,
2: però emocions profundes,
1: o emocionar-te,
2: exactament, que són
1: tal,
2: les que el marquen o les que fan que escoltes una cançó i t'aborrones, ho dubte tantíssim.
1: Ho estan perdent.
2: Per desgràcia, eh?
1: Ho estan perdent.

0: versió...
1: Sí.
0: Té una versió d'Ivan Ferreiro, el disc que va treure, sentit, no? Que també és molt xula, que al final, si has vist el vídeo, Ivan Ferreiro està al cos de llàgrimes.
1: És que és normal.
0: Perquè també té ahir la corda i tal, i és que això fa moltíssima feina.
1: Sí, senyor.
0: Però, bueno, d'aquest disc, és que el que dic és que París brutal. La part final de la cançó, que té els arranjaments de guitarra i corda que te comentava,
1: sí, sí.
0: Que damunt és que fa una progressió d'acords diferent a tota,
1: a tota la cançó.
0: I és super sorprenent.
1: Sí.
0: Això ho gasta molt Leiva, també.
1: I en este disc ho gasta en diferents cançons.
0: En diferents cançons, sí, sí.
1: I mola molt. I,
0: sí, i la de Pétalos que t'he comentat,
1: sí,
0: fa uns coros que contesten a lo que hi diu, que també diu, vale, meu, la guitarra.

0: brutal.
1: La trompa també.
0: Brutal.
1: És increïble.
0: Doncs,
1: a tu mola Coque, també.
0: A mi Coque, moltíssim, tio.
1: No té ninguna anècdota en ell?
0: Anècdota, no, mira... jo tinc diferents espinetes de no haver entrevistat o xerrat amb alguns artistes que m'ha agradat molt, i un d'ells és Coque.
1: Ah, mira, veus.
0: Personalment el conec. Bueno, l'anècdota que puc contar-te és que jo vaig estar visquent a Madrid durant 2-3 anys en un piso, i vaig descobrir que enfront vivia Coque Maya.
1: Si no me digues.
0: Sí, sí, era un carrer molt estret. Els edificis d'enfront estaven pues, no pegats, però es veia molt. I una nit, en una festa que va fer ell en sa casa, dic, hòstia, si és Coque Maya? I si és Coque Maya, sí.
1: Doncs res, si vols despedim amb això, esta pues part sí. És la meva favorita de la cançó.
0: Anem a dir adeu, i l'escoltem un poquetet, perquè paga la pena. Ivan Lane, ¿qué de dirte, amic? Que te dejo marchar con Diu Coque Maya, pero no durante mucho tiempo.
1: Exactamente.
0: Hay sina que, si no pasa res, y vols, en la temporada que ve, tornarem.
1: Per supost.
0: Amb l'escoleta de música. No sé si fent uns altres arranjaments o altres coses.
1: Renovarem algo, segur.
0: Però la música sonarà i el nostre professor Ivan Lane estarà així amb nosaltres. Moltíssimes gràcies pel treball i l'esforç, amic.
1: Gràcies a tu.
0: Ja gràcies a tu. Anem a escoltar un poquet d'esta part que t'agrada molt. Vinga, va. Adeu, amic.
1: Adeu.
0: Que siguis bona persona, eh?
1: Vinga, bon estiu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Des de 1387, l'estiu Albaida té un nom propi. Arriba la històrica Fira de Sant Jaume. Del 23 al 26 de juliol, vine a viure 4 dies únics de cultura, esport, la millor música, paradetes i atraccions per a tota la família. La tradició de sempre, més viva que mai. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Albaida. No t'ho perdes.
2: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que l'Oclar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
3: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
4: El Mundial de Futbol es viu a Ontinyent. Aquest diumenge vine a la plaça Major a donar suport a la selecció espanyola en la gran final. Gaudís del millor ambient, amb DJ i una pantalla gegant LED des de les 7 de la vesprada. Vine a gaudir de la festa d'una final històrica a la plaça Major. Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
5: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
6: No res, en uns minuts arribem a les 2 del migdia. I podem dir que ara sí, arribem al final.
7: Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Nunca es para tanto.
6: Porte dient des del principi del programa, per a mi avui acaba esta primera temporada al capdavant de l'Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Han sigut uns mesos molt intensos, molt. Plens d'històries, de persones, de pobles i de molts migdies compartits amb vosaltres i amb molta gent. I de veres que només puc donar-vos les gràcies a tots i a totes per haver-me fet sentir com a casa des del primer dia. Ara em toca fer una xicoteta pausa per descansar, per carregar piles, per a gaudir del meu fill, que també s'ho mereix. Però deixeu-me recordar una cosa que jo crec que és molt important. El programa no fa vacances, eh? Dilluns, a les 12:20, l'Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida tornarà puntual a la seua cita amb tots vosaltres. En este cas amb Esteban Arroyo, perquè l'actualitat de la comarca continua. I esta casa seguirà contant-la cada dia durant tot l'estiu. Jo sí que tornaré ja a mitjançant agost, una setmana abans de la setmana gran de les festes d'Ontinyent, que contarem des del carrer, ja vos contarem a poc a poc. Anem a viure amb tots vosaltres uns dies que són i que seran molt especials per a esta ciutat. I ja després, al setembre, ja reprendrem una nova temporada amb la mateixa il·lusió. Mentrestant, per favor, gaudiu molt de l'estiu. Cuideu-vos molt, moltíssim. Continueu fent costat a la ràdio de proximitat. I de veres, gràcies de tot cor per haver-me acompanyat en esta primera temporada.
7: El juego acaba de arrancar.
6: Una abraçada ben forta i recordeu...
8: Sigueu bones persones.
6: Fins molt pronte. Adeu.

0: Prohibeix l'estacionament en tota la via amb l'objectiu de millorar la seguretat viària, facilitar la circulació dels vehicles i augmentar la visibilitat.
1: Per compensar esta restricció, l'Ajuntament ha habilitat una nova zona d'aparcament de terra i asfalt en la mateixa carretera, amb prop de 50 places d'estacionament, pensades especialment per donar servei al veïnat i contribuir a una millor ordenació del trànsit. Des de la policia local es demana la col·laboració de la ciutadania perquè respecte la nova senyalització i contribuïsca a fer d'esta via un espai més segur per a tots.
0: La Diputació de València ha aprovat un nou decret del Pla Obert dotat amb 7 milions d'euros que permetrà finançar 45 projectes impulsats per 35 ajuntaments i 3 mancomunitats de 14 comarques valencianes.
1: Entre les actuacions més destacades hi ha la futura nova biblioteca d'Agullent. L'Ajuntament ja havia destinat 140.000 euros del Pla Obert a la compra d'un immoble al carrer Major per traslladar-hi la biblioteca Ramon Aro Esplugues i convertir-lo també en seu de diverses associacions locals.
0: Ara la Diputació aportarà 436.000 euros més per adequar l'edifici i fer realitat esta nova infraestructura cultural que ampliarà els serveis municipals i oferirà un nou espai de trobada per al teixit associatiu del municipi. Maria Herrero és la regidora de Cultura d'Agullent.
2: És un edifici emblemàtic, un edifici que està a prop de la Casa de Cultura i de l'Ajuntament, i és un edifici que acollirà bàsicament dos seus. Per una banda, la nova biblioteca Ramon Aro Esplugues, i per una altra banda també tindrà espai per a associacions del poble, en particular per a la Junta de Festes.
0: La Diputació de València ha tret a licitació les obres per a convertir un tram de l'antiga carretera CB611A en una nova via ciclopeatonal entre Benigànim i la Pobla del Duc. El projecte compta amb un pressupost de més de 830.000 euros i les obres està previst que comencen durant 2027 amb un termini d'execució de 4 mesos.
1: La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, ha destacat que el projecte permetrà aprofitar una infraestructura ja existent per a oferir una alternativa segura als desplaçaments a peu i en bicicleta, mantenint al mateix temps l'accés dels vehicles agrícoles.
3: Es tracta d'un projecte que vertebra el territori a la comarca de la Vall d'Albaida, uneix dos municipis, la Pobla del Duc i Benigànim, i a més ho fa reaprofitant una infraestructura viària ja existent que se posa ara al servei de les persones.
0: La gran final del Mundial de Futbol entre Espanya i Alemanya també es viurà, Espanya i Argentina també es viurà en la, sí, a la Vall d'Albaida. Diversos municipis han preparat pantalles gegants. A Ontinyent, l'Ajuntament instal·larà una gran pantalla gegant a la plaça Major perquè els aficionats puguen animar la selecció en un ambient festiu que s'iniciarà a les 7 de la vesprada amb DJ.
1: També hi haurà pantalla gegant a l'Olleria, al Poliesportiu Municipal, a Benigànim, al Parc de la Beata Inés, a Bèlgida, al Parc Enric Valor, a Montitxelvo, al Poliesportiu Municipal i a Llutxent, a les Poasaes.
0: En Albaida, a la plaça Major, Benissuera també a la plaça Major, a Fontanars dels Alforins, a la Casa de la Cultura, a Llelo de Malferit, al Pati del Grup Nou, a Bocairent, a la plaça de Bous, Guadasseques, a la plaça Major i al Farsi, a la sala Multigusos. Són les 2:30 d'este divendres 17 de juliol. Bon cap de setmana.
4: Hora 14, El Láser, con Javier Liébana.
5: 2:30, 1:30 en Canarias. Y antes de nada, una última hora, porque acabamos de conocer el informe que la UCO lleva elaborando más de un año sobre el informe patrimonial de Santos Cerdán, del exsecretario de Organización del Partido Socialista. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Documento de 163 páginas de la UCO al que ha accedido la SER es el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, encargado en su día por el Supremo a los agentes para determinar si ha experimentado un incremento como consecuencia del amaño de obra pública. Los agentes concluyen que Santos Cerdán y su familia entre 2015 y 2024 han obtenido un beneficio de 323.000 euros vinculado fundamentalmente a Servinavar, la empresa de la que es socio, según los investigadores, junto a su amigo Anchón Alonso. Los fondos de Servinavar, incide la UCO, proceden casi en su totalidad de la mercantil Acciona, que junto a la primera sociedad habrían sido beneficiadas con adjudicaciones, sobre todo durante la época de Ábalos como ministro de Transportes. La UCO también ha hallado en las cuentas de Cerdán ingresos en efectivo activo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.000 euros. Lejos, en cualquier caso, de los 5 millones de euros que especulaba el juez Leopoldo Puente en su día, podrían encontrarse en Cerdán.
5: Pues estamos leyendo ese informe y de momento ese es el titular que nos cuenta Campos, que entre 2015 y 2024 Cerdán y su familia obtuvieron un beneficio de algo más de

0: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
1: La Diputació de València és comarcalissa amb el Pla d'Oficines Comarcals per estar més prop de tu. Ontinyent acollirà la nova oficina per atendre els 34 municipis de la Vall d'Albaida. Més assistència tècnica, jurídica i gestió tributària sense eixir de la comarca. Vicepresidència Primera, Diputació de València.
2: Oye, ¿y tú cada cuánto lavas el coche?
3: ¿Yo? Todos los días.
2: Entonces, tú más que un coche limpio, tienes un coche clean.

0: Perú en Ulleres Completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
1: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
2: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
3: Et sona la marca Ser Empresarios?
4: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
3: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
4: I què cal fer per apuntar-se?
3: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
5: Dicen que la información es poder.
6: Te ha llamado mentirosa.
5: Pero en este programa también es una fuente inagotable de risas.
6: ¡Ostras, qué giro!
4: ¡Qué giro!
5: Cada semana reunimos a tres famosos para poner a prueba sus conocimientos sobre las noticias de los últimos 7 días. Este sábado a la 1 de la tarde, la concursación.
4: Esa es mi respuesta.
6: ¿Y es?
4: ¿Verdad?
5: Con Virginia Rietu y Miguel Anómalo.
4: ¡Correcto!
5: Tu verano en la SER.
7: La Ventana con Marta Del Vado.